0: què tal ara si anem a conèixer un poquet d'informació que ens arriben d'alguns dels nostres pobles? Si un d'ells és Buja i per això ens han posat en contacte amb el seu batlle, Pere Torrents. Pere, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Va bé, com s'està passant aquest estiu? I sobretot per Buja.
1: Com està passant? Com tothom, amb molta calor i així com podem, perquè sí que la veritat és que fa un estiu bastant feixuc.
0: Sí.
1: I, bueno, hem de comptar, què hem de fer? No en queda d'altre.
0: Així és, però bueno, a Buja, encara que faci calor, està en moviment, no?, amb activitats, i bueno, i de cara a final d'aquest mes d'agost teniu preparat allà en el municipi una Fideuà, no? Què m'ho pots comentar?
1: Sí, bé, no, cada any, el darrer dissabte del mes d'agost,
0: sí,
1: fem un sopar de fideus, no?
0: Sí.
1: Vull dir, cadascú fa com vol, aquí l'Ajuntament no marca cap directiu, només faltaria, i tothom els fa com vol, si els vol fer coents, amb brou, secs, com vulguis.
0: Molt bé.
1: L'Ajuntament aquí l'únic que fa és, bé, dones fideus, això sí, si qualcú els vol venir a cercar, i posa taules i cadires, i una miqueta de música, però la resta, perquè ho fas poble, vull dir, cadascú fa el seu sopar.
0: Com sorgeix aquesta idea de fer aquest sopar entre tots els veïnats?
1: Pues mira, ara m'has agafat. No sé exactament quants anys fa ja que s'organitza, però
0: sí,
1: jo crec que en fa més de 15 segur. I no sé, s'ha convertit en un clàssic també, no? Que cada any, això, el darrer dissabte del mes d'agost, una mica per tancar l'estiu,
0: sí,
1: se fa aquest sopar. I la veritat és que sol és bastant multitudinari.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, fins i tot, bueno, jo record anys que hem estat quasi mil i pico persones, tenint en compte que Buja som mil, no arribem a 1.200,
0: sí,
1: vol dir que ve molta gent també de fora, amics i familiars, no?, de gent que viu a Buja i també s'apunta. Però aquests darrers anys no hem estat tants, però sí que és vera que a lo millor 600 persones som.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per Buja són moltes, sí.
0: La veritat és que sí. A més, és un bon dia també, no?, com deies, per compartir les diferents maneres de cuinar els fideus i supòs que ja, aprofitant que tots són a taula, anar tastant, anar provant com ho ha fet un i com l'ha fet l'altre, no?
1: Home, sí, és que cadascú fa com considera que va de fer, és el que deia fa un moment, no?
0: Sí.
1: Sí, a més hi ha moltes maneres de fer-ho. Evidentment se poden fer secs, amb brou, amb conill, amb pollastre, amb verdures, vull dir, bé, totes les maneres mallorquines de cuinar aquest tipus de menjar.
0: Uh-huh.
1: I a part poden ser més covells, menys covells i tal, no? Que a final d'agost, depèn de la calor que faci, tant covells i amb una mica de vi fa mal dormir després.
0: Sí,
1: però bé, vull dir, sí, la veritat és que no només són els fideus, després són tots els postres que fan.
0: Uh-huh.
1: I te'n vas a dormir ben calent de menjar, la veritat és que és així.
0: Així és, sí, sí. I supos que també fan un poc de sobretaula, no?, que després de superet la gent aprofita també per intercanviar opinions, per xerrar un poquet de tot, no, Batlle?
1: Sí, clar, és que en el final aquest tipus d'actes és per això, és per fer...
0: Sí.
1: Per fer poble, no?
0: Sí.
1: A part que també fem un concurs de decoració de taules.
0: Uh-huh.
1: I la veritat és que val la pena veure com decoren les taules algun grup de gent, no?
0: Sí.
1: Molt, molt, molt, molt xulo. I sempre demanam una decoració d'acord amb les tradicions mallorquines, no?
0: Uh-huh.
1: I hi ha gent que, bueno, que ho fa amb fruites, en fluïda de temporada, com puguin ser les garroves, les meles,
0: uh-huh,
1: llimones, etc. I amb els plats també, si són de terrissa i estacions de terrissa. O sigui, demanam un poquet això, no? És una adequació a les tradicions més nostrades.
0: Uh-huh.
1: I clar, després l'Ajuntament sempre posa una mica de música i convida tant en aquell que vulgui ballar,
0: sí,
1: i els que vulgui fer sobre taula. És així.
0: Altres dels assumptes que també són interessants en el municipi de Buja és que avui mateix crec que s'ha obert la inscripció per apuntar-se en el programa Mou-te en Salut, no, Batlle?
1: Sí, això és un programa que cada any ofereix el Consell de Mallorca i va dirigit sobretot a la gent major, i realment ha tingut una molt bona acollida aquests anys passats. Sí. Hi ha molta gent que s'hi apunta, de fet ara ja les places són limitades, ja tenim llista d'espera. Altres anys només teníem un dia i ara ja en tenim dos, dos torns. I la veritat és que sí, que està tenint molt bona acceptació per part de la gent, perquè al cap i a la fi és una manera de fer gimnasi.
0: Sí.
1: I això passa a gent més gran, que no està... És vera que aquí molta gent va caminar, no? I ja té una certa activitat física. Però això són activitats dirigides per part de monitors professionals i especialitzats. I ben que d'any en bany la gent queda més contenta. I nosaltres com a ajuntaments, la veritat és que mos hi acollim cada any i va molt bé, sincerament, és així.
0: Són programes interessants, no?, per incentivar a la gent major, a la gent gran, a moure-se, no?, que no faci vida sedentària, no?, com se sol dir, no?
1: Clar, és que és molt important. Jo crec que encara no som... No som capaços de copsar del tot l'importància que té la gimnàsia, el moviment, els exercicis per la gent, sobretot la gent gran, perquè, clar, sabem que amb els anys se perd musculatura, se perd força, i el que fan aquests exercicis i qualsevol tipus de gimnàsia, això és incentivar que la gent gran pues tingui aquesta mobilitat, aquesta força que vas perdent, que la musculatura no t'aguanti un moment determinat, no?
0: Sí.
1: I sí que és molt important que la gent gran assumeixi que per la seva salut és bàsic fer exercici físic.
0: Una altra de les qüestions també que s'ha posat en marxa en el municipi de Buja, ja va tenir una primera sessió, va ser el passat dia 25 de juliol, és el Cinema a la Fresca. Ara hi haurà una nova sessió dia 15 d'agost, no, Batla?
1: Exacte, sí, això sempre també s'alça una subvenció, en aquest cas de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
0: Sí.
1: I sí, perdoneu, sí, no, el que miram de fer són com a mínim dues pel·lícules durant l'estiu, i una és més de juliol i una és més d'agost, i bueno, hi oferim Cinema a la Fresca en català, i bueno, i té la coïda que té, però com a municipi també crec que ho hem de fer.
0: Que són algunes de les qüestions, les activitats, no?, que es duen a terme en el municipi de Buja. Estem en ple estiu, clar, tampoc no hi ha molt de moviment, no? Pràcticament molta gent està de vacances. L'Ajuntament supos que també deu ser un poquet més tranquil, no?, de lo que és normalment la baràgine, no?, que sol ser dur un ajuntament, i com no, gestionar-lo i el poble, no?, poder arranjar totes aquelles queixes que traslladen als veïnats, no? Val-la?
1: Bé, aquest mes d'agost sí que ha començat més tranquil, però el mes de juliol no, per una circumstància que també és interessant comentar,
0: sí.
1: I és que durant aquest mes de juliol han hagut de tancar tots els projectes del Pla d'Obres i Serveis d'enguany, que, com sabem, és la subvenció més important que reben els ajuntaments. A més, enguany, el Consell de Mallorca ha tret una convocatòria una mica especial i ens ha obligat els ajuntaments a fer una feina, jo diria, extra.
0: Sí.
1: El temps que han donat per presentar projectes no ha estat massa llarg, estan parlant d'un mes, i clar, tenint en compte que l'Ajuntament de Buja ha estat adjudicatari d'una mica més d'un milió d'euros, un milió cent i pico mil d'euros,
0: sí.
1: Clar, encaixar tots aquests projectes, que són projectes molt importants, hem de pensar que tenim, per exemple, en tenim un que arriben a 685.000 euros, que és l'adequació d'una casa que varen comprar, d'un habitatge que varen comprar com a arxiu i biblioteca.
0: Sí.
1: Després també tenim un solar just a davant, que també els convertim en zona verda, i també estan parlant de quasi 200.000 euros. Bueno, i d'altres... que tot això ha fet que l'activitat durant el mes de juliol fos una mica més, més important de lo que sol ser habitual en aquest mes. Esperem que aquest mes d'agost no sigui així. Jo la setmana que ve em vaig de vacances, em vaig a més a fora,
0: molt bé,
1: i espero que la cosa vagi tranquil·la. Deixo un substitut,
0: sí,
1: i espero que no me molestin gaire, la veritat. Però...
0: sí, bé, que sembla que no, la feina d'un bala també és intensa, perquè sí, sempre ho han dit, i mai mos cansarem de repetir aquí a Ràdio Balear, que la feina d'un bala és 24 hores, 7 dies, 7-24, com se sol dir, no, Batla?
1: Bé, un poble petit sobretot.
0: Sí.
1: En els pobles, o ciutats, evidentment, també, no? Perquè tu penses que estàs tranquil i en qualsevol moment surt alguna incidència que has de gestionar. Per això ets el Batla i per això t'has presentat, no? Però bé, també és cert que, a pesar que se gambaldis, a pesar que la gent mos critiqui molt, també tinguem dret a tenir una mica de vacances, no? Som persones,
0: sí,
1: i com a persones que som, es cap arriba un moment que ha de desconnectar, no? I si no ho feim així, malament. Però bé, els pobles petits sabem, ningú mos posa una pistola perquè mos presentem, ho feim perquè pensam que durant un temps podem aportar alguna cosa,
0: sí,
1: en el poble, i a partir d'aquí, bé, ja veiem, no? Vull dir, anant fent, és el màxim moltes vegades que podem fer, anar fent.
0: Clar que sí. Doncs, Pere Torrents Batla de Buja, te desitjam que tinguis unes molt bones vacances, que carreguis piles i que venguis amb força per aquest, bueno, ja el que serà el nou curs polític, d'acord?
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: I si em vagi d'educacions, també que els de discutir.
0: Vinga. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio. Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
3: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
4: Escúchanos en radiobalear.es.
0: Y con la voz de Julio Iglesias llegaremos a las 12 en punto del mediodía. Boletín informativo, después seguiremos con nuestro matinal, entre otros asuntos. Le echaremos un vistazo a la revista de prensa.

0: 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz, del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts 4 d'agost, concert amb China Moses, al Parc Can Sidera Prim, a les 22 hores. Preu entrada 20 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz a Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
0: Escorca, les festes de Sant Llorenç se celebren de manera tradicional cada 10 d'agost. L'acte central és la celebració religiosa i festiva que té lloc al vell mig de la Serra de Tramuntana, concretament a l'històric Oratori de Sant Llorenç. Vos desitjam que passeu un molt bon dia en sa visita a Escorca, Ajuntament d'Escorca.